0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les dues.
2: No tinc paraules amb aquesta selecció musical. Això és la Xalana de Ràdio Capital.

0: tinc paraules amb aquesta selecció musical. Això és la Xalana de Ràdio Capital.
1: Hydromatic. Why's a greased lightning?

0: 25 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25è aniversari. Re, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Amics de Ràdio Capital de l'Empordà, per molts anys. 25 anys que són fruit de la constància, de la dedicació, de la passió i, sobretot, de l'amor per aquest mitjà meravellós que és la ràdio. Per molts, molts anys més. Per cert, jo sóc aquell que diu Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Argeu de Veneres.
2: De Palafrugell.
3: Molta felicitat, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
2: Adéu. Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25 anys. Ràdio Capital.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana. La que cuidem més. La que més ens agrada.

0: 25 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora de Cadet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats. Que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Molt bones. Soc Guillem Soler, el que canta amb Buhos, i estic molt feliç de felicitar a una de les millors ràdios que tenim al nostre país, Ràdio Capital. Per què? Perquè enguany celebren el 25è aniversari. Per 25 més, felicitats!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.

0: 25 anys.
1: Hola, família, soc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Aquest missatge és d'en Xavier Roques, director del Terracota Museu de Ceràmica de la Bisbal. Ràdio Capital és un exemple de com un projecte fet amb esforç, il·lusió i vocació, sens dubte, de servei públic, pot esdevenir una eina imprescindible per a la vida col·lectiva d'una comunitat com la nostra, com el que és el Baix Empordà. Per molts anys més i endavant.
0: Ràdio Capital. 25 anys.

records. Fanals encesos i banderetes de colors. I un gran ball dirigeix les nits d'estiu. Avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça de nit s'hi aplega tothom.

0: 25 anys.
1: Amics de Ràdio Capital de l'Empordà, per molts anys. 25 anys que són fruit de la constància, de la dedicació, de la passió i, sobretot, de l'amor per aquest mitjà meravellós que és la ràdio. Per molts, molts anys més. Per cert, jo sóc aquell que diu Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
2: Ràdio Capital.
1: 25.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 8. Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
2: Aquesta tardor tens una cita amb l'Empordà. Del 22 al 25 d'octubre torna Brots. 4 dies de música, arts vives, gastronomia i oli DOP Empordà per descobrir el territori d'una altra manera. Pobles que es converteixen en escenaris. Paisatges que es viuen, s'escolten i s'assaboreixen. Vine a viure a l'Empordà. Vine a Brots. Descobreix tota la programació a brotsempordà.cat.
3: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Festa del Comerç Local de Catalunya. Arriba la Comerciada. Uns dies en els que les botigues s'ompliran d'activitats, amb tastos i demostracions de producte, sortejos de vals regal, i els carrers estaran com ens agrada veure'ls. Plens de vida, de música, de festa i d'alegria. Sortim a fer bategar els carrers.
4: Amb la participació de 40 associacions i eixos comercials de 32 ciutats i pobles del país. Tota la informació a lacomerciada.com.
0: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
5: La ràdio de l'Empordà.
6: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de Segaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
7: Ei, tu!
8: Sí, tu!
7: El segon dissabte de cada mes tens una cita. Arriba a la trobada, a Barcarola de S'Agaró. Sopar, bon ambient i el DJ Miss Loki fent que la nit acabi ballant. Els clàssics, els èxits d'avui i aquella cançó que estaves esperant. Cada segon dissabte de mes, la trobada, sopar, música.
8: Boy.
7: Reserva al 972 32 69 32 o a info@barcarola.com. Barcarola de S'Agaró. Ens veiem a la pista.
4: Aquest octubre Palafrugell torna a sonar jazz. Del 7 al 11 el Festival de Jazz Costa Brava omple Palafrugell de concerts, swing, activitats familiars i música en directe, amb artistes com Giselle Jackson and the Xuxus, Ricard Gili i l'energia Big Ben. Festival de Jazz Costa Brava del 7 al 11 d'octubre a Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
9: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
10: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratós aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
11: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
12: I amb la ràdio, també.
11: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
12: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
11: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.

cançons que en escoltar-les et posaves a cantar. A Ràdio Capital les tenim totes.

0: 25 anys.
1: Hola, família, soc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música, i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 9.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys, a la seu de l'EMD de l'Estartit. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventi Sarfa.
2: Manà, manà.
3: Maxi l'Estètic.
4: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
5: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
4: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
5: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
4: Confia en Maxiloestètic.
5: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
4: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure.
6: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
7: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra i sabem veure possibilitats allà on encara només hi ha un terreny, una casa per reformar o una primera idea. A les Voltes Real Estate t'ajudem a trobar l'espai i ens ocupem de convertir-lo en la casa que imagines. Projecte, construcció, reforma i interiorisme. Un sol equip, un únic interlocutor. Explica'ns com vols viure. A les Voltes ho fem realitat. Les Voltes Real Estate, de la primera idea fins al lliurament de les claus.
8: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
9: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
10: Del 8 al 12 d'octubre, Festa de la Cervesa de Platja d'Aro. Una fira plena d'activitats, música, gastronomia i marques de proximitat, nacionals i d'importació. I no et perdis els concerts, espectacles, balls i xarangues. Gaudeix de la Festa de la Cervesa. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
11: Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre, vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre, no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Que bategui al carrer. Organitza Oxigen.
12: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram. El Medallot, @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori.
1: Del 9 d'octubre al 8 de novembre, descobreix com ha canviat Platja d'Aro durant els últims 25 anys a l'edifici de l'Ajuntament. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palamós i Sant Joan, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que li

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vine al concert 25 anys de paisatge musical empordanès, el gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San Josex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit. L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat. Consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
3: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
4: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
5: Tens calefacció de gasoil la casa? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972 630028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
6: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 249-83-12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
7: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 2 d'octubre al 15 de novembre, descobreix com ha canviat pals durant els últims 25 anys, a Cala Pruna. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Pals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, supermercats Jadofi, el Club Nàutic Estartit i Moventi Sarfa.
8: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista.
1: Amb Marc Clapés.
8: Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes.
1: La primera llista.
9: Ràdio Capital.
10: La ràdio de l'Empordà.
9: 25 anys.
10: Hola, sóc l'Escorpio i felicito a Ràdio Capital pels seus 25 anys per seguir sumant molts més anys. Un petonàs.
11: Ràdio Capital.
9: 25 anys.
10: Let's go.

0: segon dissabte de cada mes, tens una cita. Arriba a la trobada, a Barcarola de S'Agaró. Sopar, bon ambient i el DJ Miss Loki fent que la nit acabi ballant. Els clàssics, els èxits d'avui i aquella cançó que estaves esperant. Cada segon dissabte de mes, la trobada. Sopar, música. Boi. Reserva al 972-32-69-32 o a info@barcarola.com. Barcarola de S'Agaró. Ens veiem a la pista.
1: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
2: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat, consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
3: Aquesta tardor tens una cita amb l'Empordà. Del 22 al 25 d'octubre torna Brots. 4 dies de música, arts vives, gastronomia i oli d'EOP Empordà per descobrir el territori d'una altra manera. Pobles que es converteixen en escenaris. Paisatges que es viuen, s'escolten i s'assaboreixen. Vine a viure a l'Empordà. Vine a Brots. Descobreix tota la programació a brotsempordà.cat.
4: Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Que bategui al carrer. Organitza Oxigen.
5: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 9 d'octubre al 8 de novembre, descobreix com ha canviat Platja d'Aro durant els últims 25 anys a l'edifici de l'Ajuntament. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palamós i Sant Joan, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
6: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
7: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
8: Del 8 al 12 d'octubre, Festa de la Cervesa de Platja d'Aro. Una fira plena d'activitats, música, gastronomia i marques de proximitat, nacionals i d'importació. I no et perdis els concerts, espectacles, balls i xarangues. Gaudeix de la Festa de la Cervesa. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
9: Cançons, cançons que quan les sents et porten molts records. Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus.

0: 25 anys.
1: Tots aquells i aquelles que feu possible Ràdio Capital Empordà, felicitats per aquests 25 anys d'història, 25 anys de bona ràdio. Gràcies per fer-nos pròximes les històries humanes i deixar-nos escoltar aquella bona música. Gràcies perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts, i també els que estem més enllà i la vida ens porta lluny de la nostra terra, doncs ens feu partícips d'aquesta bona ràdio. Així que per un quart de segle més us auguro molts encerts.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 12.
2: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
3: Manòmena. Maxil·la
4: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
5: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
4: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
5: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
4: Confia en Maxil·la Estètic.
5: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
4: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
3: Fenòmena.
6: Maxil·la Estètic.
7: Hi ha pizzas i hi ha pizzas amb gust d'Empordà. A Pizzas l'Empordanet a la Bisbal les fem artesanalment amb massa cruixent i esponjosa, ingredients de qualitat i productes de proximitat. Tasta sabors com la botifarra de perol, l'Empordanet amb anxova o la camperola amb pebrot escalivat. També en tenim sense gluten. Troba'ns a la botiga de la fàbrica, a les BP de Corçà i Vulpellac i en establiments de Girona i Barcelona. Pizzas l'Empordanet. L'Empordà fet pizza. Pizzaslempordanet.com.
8: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar al món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà, i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
9: Del 8 al 12 d'octubre, Festa de la Cervesa de Platja d'Aro. Una fira plena d'activitats, música, gastronomia i marques de proximitat, nacionals i d'importació. I no et perdis els concerts, espectacles, balls i xarangues. Gaudeix de la Festa de la Cervesa. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
10: Aquesta tardor tens una cita amb l'Empordà. Del 22 al 25 d'octubre torna Brots. 4 dies de música, arts vives, gastronomia i oli d'EOP Empordà per descobrir el territori d'una altra manera. Pobles que es converteixen en escenaris. Paisatges que es viuen, s'escolten i s'assaboreixen. Vine a viure a l'Empordà. Vine a Brots. Descobreix tota la programació a brotsempordà.cat.
11: Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Que bategui al carrer. Organitza Oxigen.
12: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
13: Quan penses en Itàlia, penses en la Toscana. A la pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana. Una nova carta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de carn de guayú o Black Angus. Amb cada pizza o burger, acumula punts amb la targeta de fidelitat, La Toscana, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Estem oberts de dijous a diumenge. La Toscana, il vero sabore d'Itàlia, a casa teva.
14: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
15: I a Mer Ràdio, també. Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores. I això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
16: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
15: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc en Martí Lu i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres i Lu, que portem molt de temps durant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

Després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre, que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona...

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Alfred Garcia i volia enviar una felicitació pels 25 anys de Ràdio Capital per tots aquests anys donant suport a la música en català i als artistes locals per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Capital. És la una.
0: A Ràdio Capital.
2: Et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys, a la seu de EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventis Surfa.
3: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot_estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
4: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
5: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratós aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
6: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès, el gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San José X, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventis Surfa, Estrella Damm i el Club Nàutic de l'Estartit.
7: Aquest octubre, Palafrugell torna a sonar jazz. Del 7 al 11, el Festival de Jazz Costa Brava omple Palafrugell de concerts, swing, activitats familiars i música en directe. Amb artistes com Giselle Jackson and the Xuxus, Ricard Gili i l'energia Big Ben. Festival de Jazz Costa Brava del 7 al 11 d'octubre a Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
8: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa-te'n al web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
1: l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
9: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 2 d'octubre al 15 de novembre, descobreix com ha canviat Pals durant els últims 25 anys, a Cala Pruna. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Pals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, Supermercats Jodofi, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
10: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
11: Més econòmic del que et penses.
10: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
11: del nostre web,
10: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
11: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
10: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital. 20.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada. Porto

0: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
1: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
2: Ei, tu!
3: Sí, tu!
2: El segon dissabte de cada mes tens una cita. Arriba a la trobada, a Barcarola de S'Agaró. Sopar, bon ambient i el DJ Miss Loki fent que la nit acabi ballant. Els clàssics, els èxits d'avui i aquella cançó que estaves esperant. Cada segon dissabte de mes, la trobada. Sopar, música.
3: Boi.
2: Reserva al 972 32 69 32 o a info@barcarola.com. Barcarola de S'Agaró. Ens veiem a la pista.
4: Del 8 al 12 d'octubre, Festa de la Cervesa de Platja d'Aro. Una fira plena d'activitats, música, gastronomia i marques de proximitat, nacionals i d'importació. I no et perdis els concerts, espectacles, balls i xarangues. Gaudeix de la Festa de la Cervesa. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
5: Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Que bategui al carrer. Organitza Oxigen.
6: Aquesta tardor tens una cita amb l'Empordà. Del 22 al 25 d'octubre torna Brots. 4 dies de música, arts vives, gastronomia i oli D.O.P. Empordà per descobrir el territori d'una altra manera. Pobles que es converteixen en escenaris. Paisatges que es viuen, s'escolten i s'assaboreixen. Vine a viure a l'Empordà. Vine a Brots. Descobreix tota la programació a brotsempordà.cat.
7: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de S'Agaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
8: Mana, mana.
9: Maxil·la Estètic.
10: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
11: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
10: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
11: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
10: Confia en Maxil·la Estètic.
11: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
10: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
12: Quan penses en Itàlia, penses en La Toscana. A la pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana. Una nova carta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de carn de guayú o Black Angus. Amb cada pizza o burger, acumula punts amb la targeta de fidelitat, La Toscana. Al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Estem oberts de dijous a diumenge. La Toscana. Il vero sabore d'Itàlia, a casa teva.
13: Aquest octubre Palafrugell torna a sonar jazz. Del 7 al 11 el Festival de Jazz Costa Brava omple Palafrugell de concerts, swing, activitats familiars i música en directe, amb artistes com Giselle Jackson and the Xuxus, Ricard Gili i l'energia Big Ben. Festival de Jazz Costa Brava del 7 al 11 d'octubre a Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
3: treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta. Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
8: La ràdio de l'Empordà.
3: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
14: Sí, aquesta també ens agrada.
8: Ràdio Capital.
14: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Bon dia, sóc en Marcel Lladó des del segell musical Bank Rover. Només vull felicitar Ràdio Capital per aquests 25 anys d'existència i activisme a les zones de l'Empordà. Va ser un plaer també col·laborar-hi durant un temps i res, que siguin 25 anys més, 50, 100 o els que calgui. Felicitats.
0: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys. Ràdio Capital.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 3.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 9 d'octubre al 8 de novembre, descobreix com ha canviat Platja d'Aro durant els últims 25 anys a l'edifici de l'Ajuntament. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palamós i Sant Joan, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
2: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
3: Del 8 al 12 d'octubre, Festa de la Cervesa de Platja d'Aro. Una fira plena d'activitats, música, gastronomia i marques de proximitat, nacionals i d'importació. I no et perdis els concerts, espectacles, balls i xarangues. Gaudeix de la Festa de la Cervesa. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
4: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès. El gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San Josex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventis Sarfa, Estrella Damm i el Club Nàutic de l'Estartit.
5: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
6: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
7: Hi ha pizzas i hi ha pizzas amb gust d'Empordà. A Pizzas l'Empordanet a la Bisbal les fem artesanalment amb massa cruixent i esponjosa, ingredients de qualitat i productes de proximitat. Tasta sabors com la botifarra de perol, l'Empordanet amb anxova o la camperola amb pebrot escalivat. També en tenim sense gluten. Troba'ns a la botiga de la fàbrica, a les BP de Corçà i Vulpellac i en establiments de Girona i Barcelona. Pizzas l'Empordanet. L'Empordà fet pizza. Pizzaslempordanet.com.
1: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
8: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
9: Més econòmic del que et penses.
8: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
9: del nostre web,
8: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
9: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
8: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar. Ràdio Capital, les tenim totes.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 4.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Aquesta tardor tens una cita amb l'Empordà. Del 22 al 25 d'octubre torna Brots. 4 dies de música, arts vives, gastronomia i oli DOP Empordà per descobrir el territori d'una altra manera. Pobles que es converteixen en escenaris. Paisatges que es viuen, s'escolten i s'assaboreixen. Vine a viure a l'Empordà. Vine a Brots. Descobreix tota la programació a brotsempordà.cat.
3: Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Que bategui al carrer. Organitza Oxigen.
4: No és la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona. És la que més m'agrada. Cançons que han resistit el temps, que potser no coneixes, però quan les escoltes saps que són especials.
5: L'hora de les notes, en Carles Gilibert.
4: Divendres a les 10 de la nit us espero a Ràdio Capital.
3: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat, consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
6: Mana, mana.
7: Maxi, l'estètic.
8: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
9: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
8: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
9: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
8: Confia en Maxiloestètic.
9: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
8: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure.
10: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
11: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate no només t'ensenyem propietats, t'ajudem a trobar el poble, l'entorn i la casa que encaixa amb la teva manera de viure. Busques casa a l'Empordà o a la Costa Brava? Descobreix-la amb les Voltes Real Estate. Oficines a Palafrugell i a la Bisbal d'Empordà. Les Voltes Real Estate. Cases per viure a l'Empordà i la Costa Brava.
12: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram. El Medallot, @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
13: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
14: Del 8 al 12 d'octubre, Festa de la Cervesa de Platja d'Aro. Una fira plena d'activitats, música, gastronomia i marques de proximitat, nacionals i d'importació. I no et perdis els concerts, espectacles, balls i xarangues. Gaudeix de la Festa de la Cervesa. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
15: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
16: I amb la ràdio, també.
1: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores. I això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
16: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
1: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.

0: 25 anys.
1: Bon dia, sóc en Marcel Lladó des del segell musical Van Rover. Només vull felicitar Ràdio Capital per aquests 25 anys d'existència i activisme a les zones de l'Empordà. Va ser un plaer també col·laborar-hi durant un temps. I res, que siguin 25 anys més, 50, 100 o els que calgui. Felicitats.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: qualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5.
2: Ei, tu!
3: Sí, tu!
0: El segon dissabte de cada mes tens una cita. Arriba a la trobada, a Barcarola de S'Agaró. Sopar, bon ambient i el DJ Miss Loki fent que la nit acabi ballant. Els clàssics, els èxits d'avui i aquella cançó que estaves esperant. Cada segon dissabte de mes, la trobada. Sopar, música.
2: Boi.
0: Reserva al 972-32-69-32 o a info@barcarola.com. Barcarola de S'Agaró.
2: Ens veiem a la pista.
4: Del 8 al 12 d'octubre, Festa de la Cervesa de Platja d'Aro. Una fira plena d'activitats, música, gastronomia i marques de proximitat, nacionals i d'importació. I no et perdis els concerts, espectacles, balls i xarangues. Gaudeix de la Festa de la Cervesa. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
5: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
6: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
7: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
8: Aquest octubre Palafrugell torna a sonar jazz. Del 7 al 11 el Festival de Jazz Costa Brava omple Palafrugell de concerts, swing, activitats familiars i música en directe, amb artistes com Giselle Jackson and the Xuxus, Ricard Gili i l'energia Big Ben. Festival de Jazz Costa Brava del 7 al 11 d'octubre a Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
9: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista.
10: Amb Marc Clapés.
9: Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes.
10: La primera llista.
11: Ràdio Capital.
12: La ràdio de l'Empordà.

0: guess you moved on really easily.
1: 25 anys sonant amb tu. Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'Empordà.

0: Enganx.
1: Molt bones, guapos, som el grup Argeu de Veneres.
2: De Palafrugell.
3: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
2: Adéu. Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 6.
0: Primera llista...

Hola, com anem? Nosaltres molt contents de saludar-vos. Ara comença la primera llista, un repàs durant dues hores de les 40 cançons més importants de la setmana. Amb l'intriga de saber si Temper City mantenen el lideratge amb Self-Aware o si hi ha canvis. Una llista que tindrà dues noves incorporacions entre les 40 posicions i també, atenció, a la categoria dels aspirants, avui 5 novetats, 5 estrenes en aquesta categoria que anirem descobrint al llarg d'aquestes dues hores de programa, on també tindrem en Pol Millet, on al final d'aquesta primera hora, que ens recordarà un número històric de la llista. I a la primera llista, evidentment, tampoc ens farem oblidar d'Oques Grasses. Aquesta setmana és la setmana del seu comiat a sobre els escenaris. Està sent la setmana del seu comiat a sobre els escenaris i, per tant, també al llarg del programa recuperarem alguns números 1 d'Oques Grasses que han sonat al llarg de la història del programa. Per tant, de tant en tant anirem deixant sonar alguna cançó d'Oques Grasses entremig dels èxits de la llista actual, perquè Oques Grasses han estat importants per la primera llista des que vam començar el 2013, que ells també, doncs, més o menys van començar per aquelles dates i ens han anat acompanyant al llarg dels anys. Per tant, escolta, els trobarem molt a faltar des de la primera llista poder fer sonar cançons de la banda d'Osona, que per cert és la banda que té més números 1 aquí a la primera llista. Per tant, avui també és històric i hem de fer-ho, hem de recordar també a la banda osonenca. Va, som-hi! Comencem el repàs i ho fem amb una de les cançons que ens ha acompanyat els últims mesos i que sona des de la 40. Energia.

0: Doncs amb aquesta energia, amb aquest bon rotllo de Doctor Prats, donem per iniciada aquesta edició de la llista. Energia cau 5 llocs, de la 35 a la 40. A la 39, la primera setmana per aquesta cançó del 2025 de Quarto Azul, un dels èxits d'Aitana que arriba després de Superestrella. S'incorpora a la llista aquesta connexió psíquica en la seva primera setmana des de la 39.
1: Aquesta cançó avui entra a la primera llista.
2: Número 39.

0: tot just una setmana es van incorporar. Des de la 40 parlem del Sexgeni amb la seva última cançó, Malalt de somnis, i amb un concert que faran el mes de gener a la Sala Apolo per acomiadar-se temporalment dels escenaris, per preparar noves coses, per descansar una mica. Sexgeni han sonat des de la 37. I ja que parlem d'estrenes i de novetats, des de la 36 hi tenim el debut musical dels My Hallies, una banda que s'han donat a conèixer amb la seva primera cançó pròpia, amb aquest Ballo sense tu, que en la seva segona setmana ja puja.
1: Número 3.

èxit rere èxit. Això és la primera llista. Ha arribat el moment de viatjar en el temps. Aquesta cançó va ser número 1 de la primera llista.

Olivia Rodrigo, que continua tenint presència a la primera llista amb aquest Drop Dead, és la primera que vam conèixer del seu nou disc, i en cau dues. A la 34, pujada per la Ludwig Band, des del seu últim treball d'estudi, Que bonic, dos amunt.

La Taylor Swift ha sonat des de la 33. I Knew It, I Knew You és la cançó de la banda sonora de Toy Story 5 i ha sonat en aquesta posició des de la 33. Avui, per cert, tindrem nova cançó de la Taylor a la primera llista. De moment, a la 32, la segona entrada se l'emporta Karol G, que després de moltes i moltes setmanes a la categoria dels aspirants finalment entra en aquesta col·laboració al costat de Bruno Mars amb això que es diu Still. Aquesta cançó

0: És una de les pujades més importants de la setmana, se l'han portat Alex Warren, n'ha sumat 7 de cop amb aquest Emerald Lights, la cançó que ens va presentar la setmana passada des de la 38 i que en 7 dies ja tenim a la 31. Va, comencem a la categoria dels aspirants a posar cançons, però comencem amb una que tenim de la setmana passada i és l'avançament del nou treball d'estudi dels irlandesos U2. Els U2 que tornen amb nou disc després de 9 anys, es dirà Carnaval de Luz, i el primer senzill es diu Silencio, cançó amb títol en castellà. La cançó és en anglès, tot i que té fragments en castellà, i que sona com aspirant per entrar a la llista la nova dels U2.
1: Aquesta cançó aspira a entrar a la llista.

Era Bruno Mars, situat des de la 29, això es deia On My Soul, una de les cançons del seu treball de romàntic. A la 28, baixada d'un lloc pels catarres i això que es diu Diumenge sense drama. Número 20.

0: Guillem Gisbert ja no necessita presentacions, porta un mes amb nosaltres amb Entretenme, cançó que formarà part del seu nou treball d'estudi que arribarà el mes vinent i que esperem amb moltes ganes. A la 26, una banda que tenen dues cançons a la llista. Una d'elles està, doncs, ben amunt. La setmana passada la teníem a la 4, veurem aquesta on se situa. Tame Impala, que són rècord de permanència al costat de Geni amb aquest Dràcula, que en suma ja 42 setmanes amb nosaltres.
1: Número 26. Rècord de permanència.

0: Els triets han sonat des de la 24, n'han caigut dues. Era això, de seguida la 23, la 22 i la 21 abans, però anem a la categoria dels aspirants per estrenar una cançó. Ens la porta un artista que debuta a la primera llista amb aquesta cançó, no havia sonat mai encara. Així, una artista que és una cantautora nord-americana que es va donar a conèixer el 2019 amb el tema Moral of the Story. Aquesta cançó tan personal per l'Àsia que va escriure inspirant-se en la seva pròpia experiència. Es va casar i es va divorciar quan tenia poc més de 20 anys. Una etapa de la seva vida que va inspirar doncs les seves primeres cançons, per exemple, Moral of the Story. Ara arriba amb aquesta cançó fantàstica, Stop the Wedding, nova cançó d'Àsia, debuta a la primera llista amb l'avançament del seu quart treball d'estudi.
1: Novetat a la llista.

0: Meteorològics ha escrit que s'aturi el temps. Doncs mira, s'ha aturat a la 23. A la 21 hi posarem magnètic de pausa i de seguida també el tindrem amb Pol Miret amb nosaltres. Abans, soltem des de la 22 la baixada de 4 llocs dels Amics de les Arts i segurament t'estimo.
1: Número 22.

0: és un èxit, sona a la primera llista.
1: Estem a punt de tancar aquesta primera hora de la llista, però com sempre anem a viatjar en el temps per recuperar un número històric de la llista. Com sempre, aquest espai ens el presenta Pol Millet.
2: Què tal, com estem, Marc Clapés? Doncs sí, avui ens anirem fins a l'any 2013, que són els inicis de la primera llista, quan encara no es deia ni la primera llista.
1: És veritat, quins records, ai. Molt bé, i quina...
2: 2013, que són els inicis de la primera llista, quan encara no es deia ni la primera llista.

0: En 25 anys han canviat moltes coses.
1: Han canviat pobles.
0: Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món.
1: Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons
0: i s'ha construït un paisatge musical propi.
1: I ara
0: volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès, el gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San José X, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit.
2: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar.

0: 4 a decidim.palafrugell.cat. Consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
1: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
2: Aquesta tardor tens una cita amb l'Empordà. Del 22 al 25 d'octubre torna Brots. 4 dies de música, arts vives, gastronomia i oli d'EOP Empordà per descobrir el territori d'una altra manera. Pobles que es converteixen en escenaris. Paisatges que es viuen, s'escolten i s'assaboreixen. Vine a viure a l'Empordà. Vine a Brots. Descobreix tota la programació a brotsempordà.cat.
0: Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Que bategui al carrer. Organitza Oxigen.
3: Del 8 al 12 d'octubre, Festa de la Cervesa de Platja d'Aro. Una fira plena d'activitats, música, gastronomia i marques de proximitat, nacionals i d'importació. I no et perdis els concerts, espectacles, balls i xarangues. Gaudeix de la Festa de la Cervesa. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
4: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
5: Ràdio Capital.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 7.
0: Entrades, sortides i les novetats de la setmana
2: a la primera llista.
3: You lay down next to me, kiss my lips, hold me carefully, say goodbye and feel all the withdrawal.
0: Número 20.

Doncs d'aquesta manera hem obert la segona hora amb aquesta preciosa cançó de Cien Espiró que es deia Great Expectation i que forma part de The Visitor, el seu nou treball d'estudi que presentarà el 2027 a Barcelona amb tot exaurit ja des de fa mesos. Amb Great Expectation suma 4 posicions, se situa a la 20 i obrim segona hora que ens portarà a descobrir si Temper City mantenen el lideratge amb ser alfaware o no, o si hi ha canvis. També hem de posar la categoria dels aspirants 4 novetats. Avui ja hem dit que teníem 5 estrenes per fer, la primera ja l'hem feta, així amb Stop the Wearing, i ara toca fer la segona. La segona es queda a casa. Es queda a casa perquè Max Navarro torna amb nova cançó després de presentar-nos Estrelles, o també, per exemple, la que va venir després. Ara arriba Amor de Pel·lícula, nova cançó de Max Navarro, aspira a l'entrar a la llista a un artista que ens agrada moltíssim. El tenim mimadíssim, Max Navarro, i segur que entra tard o d'hora. De moment, aquesta setmana l'estrenem. Amor de Pel·lícula, la nova de Max Navarro. Jo

0: Shakira ha sonat des de la 19 amb Burna Boy, això es deia Dai Dai. 19 setmanes a la primera llista i en cau dues. Atenció, perquè a la 18 hi tenim la pujada més important de la setmana. Amb una cançó que va abandonar la llista, va estar res, un parell de setmanes fora, i va tornar a entrar. Parlem de Stupid Song, la nova cançó d'Olivia Rodrigo, que fa una gran pujada de 10 llocs.
1: La cançó que més puja. Número 18.

Era Yujel, French Montana, David Guetta, Shine. 8 setmanes a la primera llista i en suma 2. També una gran pujada s'emporta Ginestar al costat de Nil Moliner, amb qui estaràs, passa de la 24 a la 16, en suma 8. Número 16.

Era Estela Lefty, ha sonat des de la posició 15, reduint una posició de la 14 a la 15, això es deia Boston. De seguida descobrirem la 14, abans anem a nou a la categoria dels aspirants, en aquest cas per posar Purple Disco Machine, un DJ alemany que ja ha sonat vegades i vegades aquí a la primera llista i ara ho fa al costat de la veu de Mick. La cançó es diu Test My Luck, és la nova producció d'aquesta colla d'artistes que debuten amb aquesta cançó a la primera llista, en aquest cas a la categoria dels aspirants. Veurem si entrarà o no, de moment és novetat a la llista.

Era DJ Gouja, Jason Derulo, Melody. Semblava que havia d'entrar entre el top 10, però aquesta setmana en redueix dues i passa de la 14 a la, de la 11 a la 13. De seguida a la 12, a la 11, i obrim el top 10. Abans tornem a la categoria dels aspirants per posar nova cançó de Taylor Swift amb la reedició del seu últim treball d'estudi, un disc ple d'èxits. Aquesta cançó ja ha estat número 1 mundial i ara arriba amb una de les quatre cançons que trobem en aquesta reedició del tema de Life of a Showgirl d'Encore. Una de les quatre cançons és aquest Patient Zero, la nova de Taylor Swift, aspira també a la llista.

0: Miley Cyrus fa una molt bona pujada aquesta setmana. Se situa la número 11 a les portes d'entrar al top 10. Un top 10 que obrirem de seguida, però abans d'aquest Best Persuades, abans d'obrir el top 10, toca anar de nou a la categoria dels aspirants perquè ja hem posat a Purple Disco Machine, Taylor Swift, així Max Navarro, i ara toca estrenar una altra novetat d'un artista que també debuta. A la primera llista es diu Sia Gia, ens arriba des de Barcelona. Un projecte fantàstic amb producció de Jan Aigua, Galgo Lento també està per aquí darrere. En fi, ens té totalment enamorats aquesta cançó que es diu Barcelona. Atenció, l'avançament del seu debut musical que arribarà el mes de gener. Un estil que ja veureu que us agradarà, que us enganxarà aquesta Barcelona. La nova, el debut a la primera llista de Sia Gia, a la primera llista amb Barcelona.
1: Aquesta cançó aspira a entrar a la llista.

dels imprescindibles d'aquest estiu, la graciosa Alexi de Quevedo i Elvis Crespo, que serveix per obrir el top 10. Aquesta cançó es va estar 3 setmanes aquest estiu, literal, la primera llista, i ja, mica en mica, va reduint posicions. En perd una. A la 9, una altra dels èxits d'aquest estiu que va baixant posicions. Parlem de Moving to the Sun, amb Yuseli.

Bona pujada per Adele, que per cert aquesta setmana ha estat confirmada com una de les artistes del cap de cartell del Primavera Sound del 2027. Actuarà per primera vegada a Barcelona presentant les seves cançons, com per exemple aquesta. En Los Angeles, en suma dues, se situa ja a la 8. A la 7, pujada també d'un lloc per Mr. Know It All. Així sona Teddy Swims a la primera llista. Número

El top 10, sens dubte que aquesta és la cançó més veterana, suma 22 setmanes i encara no està en número 1, déu-n'hi-do, va camí de rècord. Recordem que hi ha poques cançons que els hi costi tant arribar fins al lideratge, aquesta doncs es resisteix. Anem tirant, 31 fam, situada des de les 6. A les 5 puja un lloc també, Cat's Eye i Animal.

Doncs atenció, perquè aquesta setmana tindrem un nou líder a la primera llista, perquè Temper City només hauran aguantat una sola setmana amb Self Aware, que cau de la 1 a la 4. Un nou líder que no serà Tame Impala, perquè Loser puja, però només un lloc. Per tant, no serà líder aquesta setmana encara.

Es va estar dues setmanes número 1 de la primera llista, que Talk To You la setmana passada va perdre lideratge i aquesta manté posició des de la número 2, Another. Tenim nou líder, o en aquest cas tenim nous líders perquè són una colla de gent. Karol G, Jude Line, Rusovski arriben a la primera llista i al número 1, amb tan sols 5 setmanes a la primera llista. Aquest Baby Wow és el nou líder de la primera llista per tota aquesta setmana. D'aquí a 7 dies, més números 1, aquí, com sempre, a la primera llista. Bona setmana!

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: són les 8.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys, a la seu de EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventi Sarfa.
2: Manà, manà.
3: Maxil·la Estètic.
4: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
5: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
4: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
5: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
4: Confia en Maxil·la Estètic.
5: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
6: Maxil·la Estètic, treballem pel teu somriure.
2: Manà, manà.
3: Maxil·la Estètic.
7: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
8: Un altre cop la impressora no funciona? Just avui? Tòner esgotat, servei tècnic que no respon?
9: No perdis més temps. Amb Copicat Girona ho tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
8: I el manteniment?
9: Tot inclòs. Tòner, reparacions, peces i desplaçaments. Tu imprimeixes, nosaltres ens ocupem de la resta. Copicat Girona, també copisteria i impressió 3D. www.copicat.cat 972 400 515.
10: Hi ha pizzas i hi ha pizzas amb gust d'Empordà. A Pizzas l'Empordanet a la Bisbal les fem artesanalment amb massa cruixent i esponjosa, ingredients de qualitat i productes de proximitat. Tasta sabors com la botifarra de Perol, l'Empordanet amb anxova o la camperola amb pebrot escalivat. També en tenim sense gluten. Troba'ns a la botiga de la fàbrica, a les BP de Corçà i Volpellac i en establiments de Girona i Barcelona. Pizzas l'Empordanet. L'Empordà fet pizza. Pizzaslempordanet.com.
11: Del 8 al 12 d'octubre, Festa de la Cervesa de Platja d'Aro. Una fira plena d'activitats, música, gastronomia i marques de proximitat, nacionals i d'importació. I no et perdis els concerts, espectacles, balls i xarangues. Gaudeix de la Festa de la Cervesa. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
12: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de S'Agaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com. De color!
13: Els hem vist als escenaris i a les xarxes fent seves les cançons dels altres. Ara és el moment de descobrir les seves. Brou estrena De Colors. Brou De Colors, amb el suport del Departament de Cultura.
14: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
15: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
16: Ens agrada comprar al comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
17: I amb la ràdio, també.
16: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
17: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
16: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 9. Del 8 al 12 d'octubre, Festa de la Cervesa de Platja d'Aro. Una fira plena d'activitats, música, gastronomia i marques de proximitat, nacionals i d'importació. I no et perdis els concerts, espectacles, balls i xarangues. Gaudeix de la Festa de la Cervesa. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
2: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
3: Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Que bategui el carrer. Organitza Oxigen.
4: Aquesta tardor tens una cita amb l'Empordà. Del 22 al 25 d'octubre torna Brots. 4 dies de música, arts vives, gastronomia i oli D.O.P. Empordà per descobrir el territori d'una altra manera. Pobles que es converteixen en escenaris.

0: paisatges que es viuen, s'escolten i s'assaboreixen. Vine a viure a l'Empordà. Vine a Brots. Descobreix tota la programació a brotsempordà.cat.
1: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
2: Aquest octubre, Palafrugell torna a sonar a jazz. Del 7 a l'11, el Festival de Jazz Costa Brava omple Palafrugell de concerts, swing, activitats familiars i música en directe. Amb artistes com Giselle Jackson and the Xuxus, Ricard Gili i l'energia Big Ben. Festival de Jazz Costa Brava del 7 a l'11 d'octubre a Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
3: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate, venem propietats coneixent el valor, el territori i tot allò que les fa úniques. Més de 25 anys d'experiència al teu servei i al servei de la teva propietat. Estàs pensant a vendre? Parlem-ne. Les Voltes Real Estate. La teva propietat en mans de qui coneix l'Empordà.
4: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
5: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 9 d'octubre al 8 de novembre, descobreix com ha canviat Platja d'Aro durant els últims 25 anys a l'edifici de l'Ajuntament. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palamós i Sant Joan, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.

0: 25 anys.
1: Molt bones. Soc Guillem Soler, el que canta amb Buhos, i estic molt feliç de felicitar a una de les millors ràdios que tenim al nostre país, Ràdio Capital. Per què? Perquè enguany canta amb Buhos, i estic molt feliç de felicitar a una de les

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 10. L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat, consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
2: Quan penses en Itàlia, penses en la Toscana. A la pizzeria La Toscana de Palamós hi trobaràs l'autèntic sabor italià, amb ingredients de proximitat i productes importats d'Itàlia. I ara descobreix les grans novetats de La Toscana, una nova carta de pizzas i les Burger Pizza Gourmet, amb 200 grams de carn de guayú o Black Angus. Amb cada pizza o burger, acumula punts amb la targeta de fidelitat, La Toscana, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6 de Palamós. Estem oberts de dijous a diumenge. La Toscana, il vero sabore d'Itàlia, a casa teva.
3: En 25 anys ja han canviat moltes coses. Han canviat pobles, han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès, el gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San Josex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música.

0: Marilú, i vinc a felicitar Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres, Silu, que portem molt de temps durant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
1: Ràdio Capital. 20.

0: 25 anys.
1: Hola, família, soc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música, i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: cançons que quan sonen
1: et fan bellugar els peus.
0: Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: 25 anys.
1: Tots aquells i aquelles que feu possible Ràdio Capital Empordà, felicitats per aquests 25 anys d'història, 25 anys de bona ràdio. Gràcies per fer-nos pròximes les històries humanes i deixar-nos escoltar aquella bona música. Gràcies perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts, i també els que estem més enllà i la vida ens porta lluny de la nostra terra, doncs ens feu partícips d'aquesta bona ràdio. Així que per un quart de segle més us auguro molts encerts.
0: Ràdio Capital.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Capital. És la una.
2: A Ràdio Capital.
3: Et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Toca festa, toca bailoteos. Estàs escoltant La Xalana de Ràdio Capital.